0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a ENTI.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: La teva música.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapés, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: estem una mica tocats de l'ala.
1: És normal que ara estiguem malalts d'estiu.
0: RAC 105, la teva música. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: No.
1: No, tampoc, tampoc.
0: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
2: Ho, ho, ho. Era així?
0: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
3: No puc. Ja s'ha acabat el gag. Una frase.
4: Però sí que punt de despeiar.
1: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
0: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
3: Hombre, Ronald.

0: Doncs mira que és avui d'aquells dies que m'ha costat una mica llevar-me, saps? A dir, un cafè com que no ha estat del tot suficient. Però se m'ha passat la tonteria, amb aquesta cançó de Another. Nou fitxatge de RAC 105, es diu Talk to You. Està xula o no?
1: M'encanta.
0: Oh, increïble, tu. Les 8 del matí, 3 minuts mal comptats que passen. Bon dia, això és el Matina d'Estiu. I benvinguts, va, fins al punt de les 12, 4 hores repartint bon ritme, cançonasses impressionants, també amb els vostres missatges i amb tota l'alegria que podem o que intentem, com a mínim, transmetre des de RAC 105 en una nova edició estiuenca, que recordo, que el Matina Codina encara és de vacances. Ja no queda tant perquè tornin, Ja no queda tant. Recordo, el dia és el 31 d'agost, el Matina Codina, i també el Ja Tardes, amb totes les novetats que això comporta, d'acord? Sigui com sigui, salutacions de part de l'Héctor Huguet. Bon dia a tots.
2: Bon dia.
0: Hola, hola, hola.
3: Bon
0: sí, tots esteu.
2: Bon dia.
0: Vinga, tots hem fet el fitxatge, ja estem tots aquí. Que, per cert, he arribat una mica amb temps avui i tal, i he acabat d'escoltar tots els missatges que no vaig poder escoltar ahir. Que el tema del dia eren cançons pedorres, absurdes, horteres i hòstia. La veritat que és increïble, Esteu una mica com una cabra, Esteu com un llum.
1: Un poquito de xururu.
0: Un poquito de xururu com a mínim. En fi, família, va, que benvinguts, benvingudes, que d'aquí una estona doncs, ve el Abel Caral per repassar les temperatures. També tindrem, evidentment, l'Albert Buscarons per fer la secció Remember, moltes coses i el tema del dia, que el descobrirem d'aquí uns minutets. Això sí, ja us vaig recordant el telèfon. Em podeu dir bon dia, Héctor, simplement el que tu vulguis.
4: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Amb el WhatsApp ja obert, també, perquè em demanis la cançó que tu vulguis. Jo, de moment, et proposo una de l'any 2011. Vaja, si la van ballar.
4: 2011.
0: Aquesta de Florida i Sia, es diu Wild Ones. Bon dia.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
1: On sona el

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
7: Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure.
10: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el
11: 65.256 65256
10: sèrie
11: 20020.
10: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
12: Matina d'estiu.
13: Amb Héctor Huguet.
12: El programa més escoltat al teu xiringuito.

0: Sens dubte, una de les grans cançons de la temporadeta passada, APT. Cançons com aquesta són les que necessitem per encara com Déu mana aquest dimarts, especialment per la gent que treballa, que sou uns quants, ho sé. Aquest aplaudiment és per vosaltres, però vaja, que el bon dia te'l dono a tu que treballes i també a la gent que està de vacancetes més que merescudes, com els nostres companys del matí acudint a petonar-ro. També per tots vosaltres. Vinga, família, mira, fins i tot petonar-ro i bon dia per... és que només de pensar-ho ja em ric. Per aquesta nova moda i el jovent que ara es dedica a això de farmejar aura. No sé si sabeu el que és. Bàsicament és que hi ha com una batalla, com un ring així al carrer, no? Sí, sí, la gent fa com una rotllana i a dins hi ha dos nens d'entre 10 i 13 anys que fan coses molt estranyes i l'altra gent es dedica a dir uuuuh! Doncs vinga, bon dia per vosaltres també. Obrim el WhatsApp 608-7171-41.
1: 608-7171-41.
0: Que per cert, hi ha gent ja que simplement ens dedica bon dia, obre el WhatsApp, agafa el seu mòbil, obre RAC 105 i ens diu hola, bon dia. Doncs bon dia. Hola.
2: Molt bon dia, Héctor.
0: Doncs vinga, va, bon dia, va. La pregunta del dia, va, apunteu, és la següent. Quina és aquella cosa... Ojo, quina és aquella cosa que feu només a l'estiu i no feu al llarg de tot l'any? I clar, si penses una mica, doncs hi ha unes quantes. Jo, per exemple, una cosa que faig només a l'estiu són les migdiades. No sé per què no faig migdiades. No sé si és el Tour de França o és la calor, però al llarg de l'any no faig mai migdiades. En fi, dutxar-me amb aigua freda, per exemple, també seria una altra. Prendre cafè amb gel, no? Aquella cosa que dius, home, potser prens cafè amb gel tot l'any. Jo ja et dic que només prenc cafè amb gel a l'agost, segurament. Doncs digue'm quina és la teva cosa o la teva, no sé, el costum que tens a l'estiu que només fas a l'estiu i no fas al llarg de tot l'any. Jugar cartes, per exemple. Per què no juguem a cartes al llarg de tot l'any? Doncs mira... En fi, digue'm-ho al 608-7171-41. També em pots enviar o demanar una cançó, com fa en aquest cas aquest oient. Em diu, bon dia, Héctor, i la resta d'oients. Avui costa arrencar, vaja. Molts ànims. Si poses una cançó d'aquestes que poses al ritme de la nit, que ens ajudi una mica, doncs mira, ho deixo al teu criteri. Doncs va. Aprofito per recordar, que tot i que sigui estiu, divendres i dissabte encara fem el ritme de la nit amb les millors cançons dance de tots els temps. Aviam si aquesta t'anima. Espero que sí. Alexandra Stan des de Romania i les trompetetes tan reconeixibles d'aquest gran clàssic que es diu Mr. Saxo Beats. I diu...

0: Si és que al final no necessitem massa cosa. Abel Caral, no?
1: Sí, a vegades volem molt més del que necessitem, realment.
0: D'això parla aquesta cançó dels Detalles, els Mataronins, era això! Si és que ja et dic, jo em conformo amb que siguin 8:45 i vinguis a Bel Caral a fer una mica el tonto, a que em diguis el tema del dia, que
1: conformes.
0: Em parlis de les temperatures.
1: Conformes amb poc, també.
0: Sí. De fet, em conformo. Ara estàvem... fa un parell de cançonetes hem repassat un dels últims àudios d'ahir que li preguntàvem a l'audiència, al 608-7171-41, quina era la cançó més sortera de tots els temps, i estàvem recordant aquí amb la Bel Caral aquesta obra mestra. Recordeu el Compra en Sabadell? Mira. Hosti, tu, increïble, eh? Compra en Sabadell! Tou allà, ala!
1: Brutal.
0: Quins èxits, eh? A vegades cançons sí. Infravalorades. A
1: totalment, totalment. Home, i una gran campanya de publicitat que van fer per la Q Capital de Sabadell. No sé si el protagonista continua vivint a Sabadell, se'n va anar a Terrassa, ha canviat de comarca.
0: Potser el van exiliar, eh?
1: Van desterrar, potser.
0: Us recomano, per cert, veure el videoclip.
1: 13 anys, ja, té, ara ho dèiem.
0: 13 anys són molts, eh?
1: Sempre està, no sé, 8, 9...
0: No, no, sembla que fos l'altre dia.
1: Sí.
0: Vinga, anem a repassar quatre temperatures, a veure...
2: Sí, Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Aviam, què... Quin dia ens espera?
1: Has dormit bé, tu, avui?
0: He dormit... Poc.
1: Poc, eh? També.
0: Sí, no massa.
1: Porto dues nits, dormim poquet. Però és que han tingut mínimes més altes que ahir a la costa i al prelitoral, més llocs on no s'ha baixat els 25 graus, això que coneixem com a nit tòrrida, a la costa. De fet, a Barcelona, ciutat, al centre de la ciutat, han tingut una mínima a la zona del Raval de 27,6 graus.
0: Déu-n'hi-do.
1: Que vol dir que gran part de la nit han estat a 28-29. A molta humitat, hi ha núvols baixos a molts sectors de les comarques de Girona i Barcelona, algunes boires en punts a l'interior. Tot això anirà desapareixent, perquè aquells que puguin a la platja i diguin ara, hi ha núvols, anirà sortint el sol. I pot costar una mica, però anirà sortint el sol.
0: Bones notícies per la gent que vulguin a la platja i digui, ai, no ho veig clar. Confia en la Bel Caral, confia.
1: Sí, tanteu, senyors, no. Una mica de tramuntana, això sí, cap al nord de l'Empordà, moderada com a molt, que a primeres hores de la tarda anirà desapareixent, i també una mica de mestral moderat fins al migdia al sud del país. Deies, temperatures, doncs més enllà de les de la nit, que també el prelitoral, en alguns casos, nit tòrrida, per sobre els 25 graus, una mica per tant terra endins. A l'interior de Catalunya, màximes de 33 a 38 graus. Es podrà arribar, com ahir, als 40 graus en sectors de l'interior de la Vall de l'Ebre. Hi ha Vinebre, 41,3, una animalada. A la costa no pugen tant, tampoc baixen tant de nit, però ja ho hem vist, però bé, en tot cas, molta xafogó. Ahir vam tenir unes tempestes de nou fortes, no tan extenses com a cada setmana. Avui a la tarda, doncs, algun xàfec que podem tenir, algú pot ser una mica intens, però no grans tempestes, entre el nord d'Osona i el sud del Ripollès. Demà més calor.
0: Ah, sí?
1: Però dijous, sobretot a l'interior, però dijous afluixa, i afluixa de manera més clara divendres, i ja veurem si dijous no comencen a entrar ja precipitacions pel sud del país, que sembla que a finals de setmana aniran a més.
0: És a dir... Si el dia en què canvien les temperatures i és possible que, més enllà de que baixin, pugui caure alguna bona tronada, és dijous, divendres, el que em vols dir, Abel Caral, és que el cap de setmana estarà carregat de xàfecs o no?
1: Ara mateix veiem bastant carregat de xàfecs, ara mateix, sobretot dissabte. Ahir també veiem diumenge, s'ha d'anar polint, però en tot cas, inestabilitat, i ja ho hem vist aquest cap de setmana passat i al llarg d'aquest mes d'agost, aquesta primera quinzena d'agost, que estem tenint tempestes fortes, amb el mar calent, més calent del que toca, vaja. I amb tanta calor acumulada, doncs, a la mínima, tenim tempestes fortes i calamarsades o pedregades. A veure cap a setmana com s'acaba presentant.
0: Actualitzarem aquesta informació amb tu i ara aprofito, ja que tinc aquí, per fer-te la pregunta del dia. Si algun oient s'acaba de connectar, recordo, el tema del dia és el següent.
3: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: Abel, quina és aquella cosa que només fas a l'estiu? Que fora dels mesos d'estiu mai fas?
1: Doncs mira, jo per obvietat, per la calor... Jo tinc dues terrasses a casa i en una tinc la terrassa de llevant i la terrassa de ponent.
0: Hosti, tu, quin tio!
1: Sembla, bueno, molt bé, llevant,
0: les terrassetes, no?
1: Sí, la de ponent, que veig la posta de sol i l'església de Tiana. Doncs a la llevant, que és més gran, i tinc una mànega. I en dies com ahir, em foto el que es coneix com a, perdoneu, popularment com a un mangarasso.
0: Un mangarasso, val.
1: Un cop de mànega, no? Per dir-ho normativament. Ahir vaig arribar a casa suat, de mala manera, amb aquesta xafogó, i arribo a casa amb despiloto.
0: Oi.
1: No dutxa freda, no. Mangarasso, i hi ha dies que me'n foto 3, 4 o 5.
0: Què dius?
4: M'encanta.
1: Revitalitzat.
0: I et quedes fresc com una rosa, eh?
1: Almenys una estona.
0: Vinga, doncs ja saps, digue'm quin és el teu costum que fas només a l'estiu. Mira, m'acaben d'enviar un àudio que em fa molta gràcia perquè em diuen el que faig a l'estiu i no faig la resta de l'any és posar-me una gorra dels New York Yankees. Com? em diu ha de ser de color negre, perquè sí, ha de ser de color negre, és el meu ritual de cada estiu. Què et sembla?
1: Em sembla interessant. Després diuen que jo sóc raret perquè vaig amb pantalons curts tot l'any, però aquest...
0: Vinga.
1: Gorra negra, o sigui, dels New York Yankees, i negra, eh?
0: Abel, no ets raret, ets especial, i ara et diré el perquè.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Joan Dausà, Mama Duixa, i la cançó que, per què no, podria ser la que finalment s'acaba convertint en la cançó de l'estiu en català. Veurem, recordo que l'últim programa del Matina d'Estiu, el proper divendres, amb l'Arnau Mulet, vam prometre que us preguntaríem quina és per vosaltres la cançó de l'estiu. Veurem què ens diu l'Arnau Mulet, que segons m'ha assegurat farà un top 5. I aquesta, com a mínim, és una de les candidates. Papi, posa-la al disc, una de les darreres de Joan Dausà, com a dic, amb Mama Duixa. Un quart d'hora pràcticament per arribar a les 9 i seguim obrint el nostre i també el vostre WhatsApp, el de sempre.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Avui us preguntem al Matina d'Estiu quina és aquella cosa, aquell costum que feu només a l'estiu i que al llarg de l'any no feu. Jo he dit, per exemple, les migdiades, una cosa que al llarg de l'any no puc, a l'estiu sí. No sé si és el Tour de França. L'Abel Caral m'ha dit que fa mangarassos. Hi ha un oient que m'ha dit: m'haig de posar una gorra dels New York Yankees negra. Perquè sí. I ara ens diuen, doncs mira, hola, bon dia, Héctor, des de Sant Celoni. T'enviem molta força per afrontar la jornada. Gràcies, gràcies, gràcies. Igualment. Ens diu: una cosa que faig a l'estiu i no faig la resta de l'any és deixar que el cabell se m'aixugui a l'aire i passar del secador. Oh, sí! Quin gustasso, la veritat. No, no, el secador, la veritat, que fa una mandra i entenc que més les noies, allà. Sí, oi! Treu. Fora. Doncs va, digue'm quina és el teu costum que fas només a l'estiu.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Un WhatsApp que també tenim obert perquè em demanis cançonetes, com precisament fa aquesta mateixa oient, que em diu: ja de pas em podries posar Eufòria de Lorín per fer més lleuger aquest dimarts. Doncs, per suposat, bon gust musical, la cançó guanyadora d'Eurovisió 2012.

0: Your husband is coming.
1: Abans se li deia tenir rotllasso, després tenir flow, ara se li diu tenir aura. Però aquesta cançó, digue-li com vulguis, però té tot això i més. És l'èxit de Rey, Where is my husband, a través de RAC 105, en una nova edició del Matina d'Estiu. Bon dia, amics, amigues, va.
2: Bon dia.
1: Alegria i il·lusió. Tornem a obrir el WhatsApp.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
1: Avui estem preguntant quina és aquella cosa que només fas a l'estiu. Quina és aquella costum que només fas per aquestes dates i no fas la resta de l'any. Déu-n'hi-do la de missatges que ens estan arribant, eh? Déu-n'hi-do. Més enllà de la típica de tinc calor. Home, ja, no ho sé. Però més enllà d'això, per exemple, ens diuen per aquí: bon dia, Héctor, jo el cafè amb gel me'l faig durant tot l'any perquè sóc una psicòpata, viu. Però la cosa que només faig a l'estiu és menjar síndria tallada per la meitat amb cullera. Ostres! És a dir, tu no la talles, eh? Tu ja vas directe. És a dir, la talles per la meitat, et deus seure al sofà i amb una cullera allà... Boníssim! I afegeix: crec que els japonesos també la mengen així, de no sé. Però costum força curiosa, ja saps. Va, digue'm la teva.
4: 608-71-71-41.
1: I arriba per aquí Miley Cyrus, Party in the USA. Bon dia, que...

0: Matina d'estiu. El programa que escolten els pencaires.
1: Però primer d'esmorzar, perquè, escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
2: Amb Víctor Huguet.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
8: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
7: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
9: Truca a Verisure al 900-903-744.
10: Verisure. Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
11: 5 d'agost de 1966.
10: I el número de la sort, el...
11: 1.
10: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Tenim somnis, no? Aspirem a coses molt grans. Qui no ha volgut ser astronauta, no? President del Barça, diu també aquesta cançó. I al final, passen els anys, et fas gran i dius, mira, saps què? L'únic que vull és estar tranquil, eh? Estar tranquil, ser feliç i em conformo, oi tant. El Sutherland, Paula Cubs, que ha fet aquesta nova versió, la madrilenya, amb ells, tut-tut-turu. Per començar nova hora del Matina d'Estiu. Bon dia, salutacions de part d'Electroguet. Si t'acabes de connectar, bon giorno, què tal? T'has pres el cafetó ja o no?
1: Bon dia.
0: Ara, ara, alegria i il·lusió, és dimarts 18 d'agost. I aquí seguim, va, fins al dia 31, que ja torna tot l'equip del Matina Codina. Aquí estem per animar una mica el personal, per llevar-te amb tota la música de RAC 105 i també per obrir el WhatsApp.
2: 608-71-7141.
0: Cada dia us fem una pregunta. Avui la pregunta és la següent. Quina és aquella cosa que fas només a l'estiu i no fas al llarg de la resta de l'any? Per exemple, ens dieu això. Bon dia.
3: Bon dia, Héctor.
0: Hola.
3: Doncs mira, sóc la Marga de Mataró.
0: Hola, Marga.
3: I una cosa que faig molt a l'estiu és matar mosquits.
0: Oh!
3: Bueno, i cuques també.
0: I cuques.
3: Gató.
0: Ostres, matar mosquits. És, dona una satisfacció, eh? Allà. Fora! Vinga. Fora! Hosti, jo m'he comprat una cosa ara a casa que és increïble. És d'aquelles elèctriques, no? Com un artilugi estrany que no fa més que matar mosquits i mosques un darrere l'altre i dius pel matí, hosti, tu, sí que n'hi ha, eh? I dona més satisfacció quan ja t'ha picat, saps que està allà... I et pica i dius... Ai, pa! Adéu! Què més? Què més feu a l'estiu que només feu a l'estiu? Bon dia.
4: Ei, bon dia.
0: Hola.
4: Què tal?
0: Què tal?
4: Pues mira, jo a l'estiu,
0: sí,
4: perquè treballo, no paro de treballar, és quan més treballo, pel tema de la restauració.
0: Ja, ja, ja.
4: I el que faig és, durant l'hivern, vaig a fer classes de salsa i a aprendre bastant.
0: Ah, mira!
4: I després em tiro tot l'estiu, els dimarts, els dijous, els divendres, els caps de setmana.
0: Sí, sí, sí.
4: Me'n vaig a ballar.
0: Ole tu!
4: A ballar, salsa, bachata, tardeos... Salsa. Vaig a tots els tardeos de tota Catalunya. Tardeo, Barberà del Vallès, tardeo, tal,
0: vinga,
4: tardeo,
0: també.
4: A Terrassa... No paro. Aquest és el meu estiu. I també disfruto, clar, disfruto de la platja, disfruto de la piscina, disfruto de... Tot, perquè tinc un horari molt xulo i treballo de dilluns a divendres.
0: Que guai!
4: I ja està, és el que et dona la vida, col·legues.
0: Sí, sí, sí, sí.
4: Que només tenim una oportunitat.
0: Tota.
4: Vinga,
0: la raó. Apa!
4: Que vagi bé el dia a
0: tothom. Vinga, adéu,
4: petons.
0: El ballarí de batxata del Matina d'Estiu. Home, aquesta la coneixes i suposo que aquesta també, eh?

0: Romeo Santos, eh? És increïble el sex appeal que té aquest home amb aquesta veu, eh? Però sí, sí, sí, sí, sí. Vinga, més missatges. 608-7171-41.
1: 608-7171-41.
0: Quina és aquella cosa que només fas a l'estiu i no fas la resta de l'any? Bon dia. Hola.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Una cosa que faig jo molt a l'estiu i que m'encanta és fer-me un tallat amb 3 glaçons de gel després de dinar.
0: Amb 3, eh?
2: És un costum que agafo a partir del 20 de juny, et diria, fins a inicis de setembre i que la disfruto moltíssim.
0: Que
2: vinga, que vagi molt bé el dimarts.
0: Apa, bonica. M'ha agradat, eh? Diu, el tallat amb 3 gels. Ni un, ni dos, ni quatre. Ha de ser 3 gels. D'aquelles manies, eh? Un oient abans ha dit que ha de portar sí o sí una gorra New York negra a l'estiu. Per què? I per què no, no? També. En fi, família, ja saps, 608-7141, nosaltres seguim amb bona música i ara recordo aquesta cançó especialment en el meu cas perquè era l'any 2004, jo tenia 9 anys, jo era una criatura i amb els meus amics de l'escola, sempre ho dic, però als Jocs Florals m'has d'imaginar ballant aquesta cançó davant dels pares, allà assegut, amb la gorra, mirant al terra. Així començaven tots els balls de l'escola, eh? Natasha Bedingfield, això es diu Unwritten. Bon dia, família, va.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Són la Raquel de Carglass. Veus que tinc patades de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
5: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
4: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
5: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
4: Important, en un refugi climàtic natural.
5: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
6: Quants ocells! Hi he vist tortugues!

0: Quan va sortir la cançó, molta gent va comparar-la amb el Waka Waka i va dir, no sé què vols que et digui.
1: Sí.
0: Però van passant els dies, les setmanes i els mesos i poca broma amb aquest Dai Dai, eh?
2: Sí.
0: Poca broma, perquè cada cop entra millor, s'ha de dir. La cançó del Mundial, sens dubte, i una de les grans d'aquest estiu, Shakira, la colombiana, que una vegada més doncs ha fet una de les cançons estiuenques. Vinga, obrim el WhatsApp.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Avui us preguntem quina és aquella cosa que només fas a l'estiu i que no fas la resta de l'any. Per exemple, bon dia, què tal? Bon
4: dia, Héctor. Soc en Jordi.
0: Hola.
4: Estem aquí, arenys amunt, amb el Max, preparant-nos per anar a la piscina.
0: Molt bé.
4: Nosaltres el primer que fem a l'estiu, als matins, és menjar fruita.
0: Ah, mira. Menjarem. Molt bé.
4: Perquè és l'única manera de menjar-la tranquils.
5: I també anar a la piscina.
4: I també anar a la piscina. Vinga, bon dia.
0: Bon dia. També anar a la piscina, eh, home? Papa, per favor, és la cosa important. La fruita està bé, però, home. Anar a la piscina és la cosa veritablement important, eh? Diu el Max, eh, allà, per allà al darrere. Ens diuen, bon dia, Héctor, bon dimarts, sóc la Clàudia. Un costum que faig només a l'estiu és pintar-me les ungles dels peus. és veritat, clar. Ja que és quan es veuen, amb les sandàlies. I des de l'oficina ens agradaria que poséssiu la cançó de Hips Don't Lie de la Shakira. Ok, home, ara no te la poso, que acabo de posar Dai Dai, no? Però d'aquí una estona te la poso en cua, d'acord? Aviam, què més ens diuen? 608-71-71-41. T'has apuntat ja el número o no? El tens ja guardat a l'agenda? L'has de posar amb la doble A a l'inici, saps? Per tenir-ho guardat. AA608-68-71-41. És el número de RAC 105. Què més ens dieu? Bon dia!
6: Bon dia, Héctor.
0: Què tal?
6: Lo únic que faig a l'estiu...
0: Sí.
6: Lo únic que faig a l'estiu...
0: Lo únic.
6: És no anar a la platja.
0: Què?
6: Ai, passa prou de calor tota la vida com per anar a la platja a l'estiu. A l'hivern a passeig.
0: Què dius?
6: Però gelat me'l puc fer a casa.
0: Però què dius?
6: A l'aire condicionat.
0: Ai, ai, ai.
6: Lo únic que no faig a l'estiu és anar a la platja, que no hi ha cap sombra,
0: ai,
6: que hi ha un munt de gent...
0: Exacte,
6: que
0: fora.
6: Que tot vol molts quartos.
0: Home, fora.
6: Va bé.
0: Que val molts quartos, hombre. Així m'agrada, vinga, va. Va, una més. La última d'aquesta tongada. Ens diuen per aquí, bon dia pel matí, Héctor. De les coses que només faig a l'estiu és fer, per exemple, i segur que molts de vosaltres, molts dels altres oients també, és jornada intensiva a la feina. Oh, és veritat. Mira, no havia caigut en aquesta, eh? I em diu, i mira, ara, escoltant un oient que ha parlat de la síndria, jo també tinc un plat que només em faig a l'estiu i és menjar síndria i meló, però espera't, espera't que ara ve el bo, talladets i li has de posar per sobre granissat de llimona. Què? És a dir, talles el meló i talles la síndria i li poses granissat de llimona. Espectacular. Avui provem. A la meva parella, Clàudia, si estàs sentint això, avui ho provem. Comprem granissat de llimona rapidet i per damunt de la síndria i del meló. A més, em demana una cançó, ja que hi som, una bona manera, ja que arriben les vacances desitjades en breus, 3 dies, sense comptar avui, em podries posar la cançó de Ugel, el Jamaican, per celebrar-ho? Doncs vinga, aquí la tens, al costat de Solto, Jamaican. Va!

0: Missatge positiu que sovint cal recordar gràcies a RAC 105 i, per suposat, els germans Serra Solses, els Ginestà, tot el que ens queda. Que si et caus, doncs t'aixeques, home. Un minutet per arribar a dos quarts. És hora de fer un petit repàs a les temperatures.
1: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: I, com sempre, amb la companyia del nostre estimadíssim Abel Caral. Què tal, Abel?
2: Què tal, bé? Bastanta son, eh?
0: Sí, eh?
2: Avui he d'anar a dormir més d'hora.
0: Tengo sueño, eh?
3: Tengo sueño.
2: Ai, sí, bueno. Tengo sueño. Tindré dues setmanes de vacances i llavors em costa clar, agafar el ritme clar, clar, i se'm fa tard. No? És merda.
0: Ja. Què t'anava a dir? S'està parlant molt de la síndria, ara, sí, amb el tema del dia, que aprofito per recordar, si algú s'acaba de connectar, quina és aquella cosa que només fas a l'estiu i no fas la resta de l'any.
4: 608-71-7141.
0: I tu m'has dit una cosa de la síndria, sí, que m'ha fet gràcia. Explica.
2: Sí, de fet, jo tinc una mica de debat intens si m'agrada més la síndria o el meló, perquè són dues fruites que m'encanten, però em decanto per la síndria, ho he decidit aquest estiu.
0: Sí, ho has decidit ja.
2: Ho he decidit ja. Sí, porto molts estius reflexionant sobre el tema. No, jo el que faig és menjar síndria o meló només durant l'estiu, és a dir, ben bé, no menjo el primer tall de síndria fins al 21 de juny, el dia del solstici d'estiu.
0: Ah, no pots menjar abans.
2: No.
0: És el dia del solstici.
2: Exacte.
0: Quan comença l'estiu.
2: Va, tret de sortida.
0: Val.
2: I llavors em passo l'estiu que m'alimentaria només de síndria i meló.
0: Abans està prohibidíssim, no?
2: Prohibit. M'encanten els melons, m'encanta la síndria. I el gaspatxo faig igual, amb el gaspatxo
0: sí, no?
2: Només durant l'estiu.
0: Bueno, ets de gaspatxo o de salmorejo?
2: Gaspatxo.
0: Gaspatxo sempre, gaspatxo, eh? Vale, estupendo. Abel, va, fem un repàs de les temperatures. Quin dia ens espera avui i els propers dies d'aquesta setmana?
2: Doncs mira, altes les temperatures. De nit han sigut molt altes. Hem tingut més llocs on la temperatura no ha baixat els 25 graus, allò que coneixem com a nit tòrrida.
0: Sí.
2: A la costa, 25, 27. A Barcelona, ciutat, al centre de Barcelona, no han baixat dels 27,6 graus. Una animalada. També cap al prelitoral, la nit ha sigut xafogosa, en molts casos tampoc s'ha baixat els 24 o 25 graus. A més, hi ha humitat, hi ha núvols baixos que aniran a menys, eh? També hi ha algunes boires a l'interior del país. Aquestes boires, aquests núvols baixos aniran a menys, aniran sortint el sol, i amb aquesta temperatura i aquesta humitat, doncs, la seva xafogó, que és accentuada. En zones més interiors, i sobretot, com comentàvem ahir, cap al Pirineu, cap a la Cerdanya, per exemple, doncs es dorm molt millor, 12-13 graus de mínima,
0: que
2: ja els voldríem per aquí vora mar.
0: Sí,
2: després de dia molta calor, que ja vam tenir ahir molta calor, es va arribar als 37, 38, 39 graus en diverses zones de l'interior del país i fins i tot 41.
0: Mare
5: meva!
2: Agua! A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, agua, sí. En arribarà, ara en parlarem d'aigua, de pluja. Avui això, com ahir més o menys, a 33, a 38 a l'interior, puntualment 40 o 41 a la zona més interior de la Vall de l'Ebre, amb una mica de mestral matinal, moderat a les Terres de l'Ebre, una mica tramuntana, també matinal, a primeres hores de la tarda anirà marxant, no passant de moderada cap al nord de l'Alt Empordà, i a la tarda, ahir sí que va haver-hi algunes tempestes, avui creiem que com a molt alguns ruixats, algun pot ser una mica intens, però tampoc grans tempestes, entre el nord d'Osona i el sud del Ripollès. I els pròxims dies, demà més calor.
0: Ah, sí, eh?
2: Demà toquem sostre, serà el dia de la setmana que farà més calor. A l'interior notarem que pujan 1-2 graus més les temperatures en molts casos. Després dijous comencen a baixar i divendres el descens serà clar. Sobretot sempre a l'interior del país, que és on pugen més les temperatures. Però també a la costa, jo crec que a partir de divendres dormirem millor. I el que dèiem, arriba aigua del cel, això que tenim... Quina sort, no?, que ens cau aigua del cel. Vull dir, necessitem aigua perquè hi hagi vida en aquest planeta.
0: I tenim aquesta sort que aquí ens cau.
2: Ens cau del cel, gratis. Vull dir que,
0: és gratis, eh?
2: És gratis. Vull dir, no ens costa ni un euro, no? I això, divendres, potser dijous ja cap al sud del país, divendres, dissabte, diumenge, sembla que respecte al que veiem ahir, menys possibilitat de pluja, però en tot cas, segona meitat de la setmana, amb baixada de temperatures, precipitacions, i compte, que venim de molt de calor aquest estiu, el mar està patint una onada de calor, està clarament més càlid del que tocaria el mar Mediterrani, i això fa que quan ve inestabilitat, les pluges, ho hem vist darrerament, puguin ser més intenses, tempestes fortes, calamarsades, pedregades. Dissabte que hi ha pedres de 5 centímetres a la zona del Bruc, no dic que hagi de passar, però tenim aquests elements que ens fan doncs, estar alerta perquè les pluges, el que queda d'estiu i la tardor, quan vinguin estabilitat, poden ser molt intenses.
0: Doncs estarem alerta d'aquest canvi de temps cap al dijous divendres i a veure què queda per al cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Abel Caral.
2: A disposar, fins demà.
0: Adéu-siau.
4: A Veolia, avancem per construir un futur més sostenible.
1: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
4: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
1: RAC 105 Barcelona.
3: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
5: M'avisa. Concessionari oficial Fiat a Sabadell i Terrassa.
6: Ai, Raül, em bataven no parar d'estirar per entrar galeries del tresillo.
7: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles per Friendly.
6: Bataven, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males puces que tens.
8: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
9: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a la Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I la Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
10: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
11: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
10: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
11: Esclar, i que...
12: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. M'avisa, concessionari oficial Jeep a Sabadell i Terrassa.
13: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Les Aitaners i els Aitaners, doncs han de saber que en breu ja arriben els quatre concerts. A Barcelona, després d'una gira que serà increïble, la més gran de la seva trajectòria, de la catalana, el Cuarto Azul Tour, a Terra Barcelona el dia 4, 5, 7 i 8 de setembre, per cantar, evidentment, el Superestrella, el 6 de febrero, el Conexión Psíquica... Bueno, bueno, si serà per cançons, que té Aitana... Vinga, família, seguim a través del Matina d'Estiu a RAC 105.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I avui la pregunta del dia és: quina és aquella cosa que només fas a l'estiu i que no fas la resta de l'any? Ens diuen: bon dia, Héctor, el que faig només a l'estiu és barallar-me amb el meu pare perquè tregui el Tour de França. Bé. No t'agraden les bicis, eh? Bé, fora! Home, però deixa el cabell, que cabegi el Tour de França, tu fas una bona becaina. No, sí, també va bé, també va bé. Diu: podríeu enviar-li una salutació al meu pare? Es diu Jordi. Moltes gràcies. Hola, Jordi, què tal? Com estem? Tot bé o no, Jordi? Explica'm, com va la vida? Ah, com estem?
2: De momento estamos muy bien.
0: Ara, va, perfecte, Jordi, perfecte. Vinga, 608-71-71-41, més missatges. Quin és aquell costum que només fas a l'estiu i que no fas la resta de l'any? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Hola.
3: Soc Ruth i estem de camí a Colliure.
0: Molt bé.
3: I el que faig sempre, sempre a l'estiu,
0: sí,
3: només a l'estiu,
0: vale,
3: és menjar pipes.
0: Ostres!
3: El resta de l'any no menjo ni una.
0: Vale.
3: Que tingueu un bon dia, bon programa.
0: Apa, adéu-siau, està bé. Menjar pipes, només a l'estiu. Podries dir síndria, meló, no, les pipes, a l'estiu. I punt. Doncs vinga, va, una més. Què ens dieu? Hola.
4: Hola, matiners.
0: Hola.
4: Jo us explico, eh?
0: Aviam.
4: L'única cosa que faig a l'estiu,
0: sí,
4: és, per les tardes,
0: sí,
4: sentar-me a la meva terrassa amb el bufret,
0: oi, oi,
4: amb alguna beguda,
0: sí,
4: i sentir les oranetes,
0: oi, oi, oi,
4: i les cigarres.
0: Oi, oi, oi.
4: M'encanta per la tarda escoltar aquests dos sorolls i veure-les, perquè només les puc veure a l'estiu i m'encanten.
0: Clar, clar, clar.
4: Em relaxa.
0: I tant.
4: És maco.
0: És maco.
4: Bonic, estiu.
0: Doncs vinga, està bé, està bé. Ens diuen: hola, Héctor, bon dia. Home, jo, al marxar la família i quedar-me sol a la feina, doncs mira, una cosa que faig només a l'estiu és anar tot el dia per casa amb gallumbos. Ai, doncs molt bé, doncs ja saps, va, digue'ns la teva, 608-71-71-41.
5: 608-71-71-41.
0: I mentre ens ho expliques, jo et proposo cançonetes. Algunes clàssiques, algunes Remember, i algunes noves d'un artista sueca que ha tornat aquest 2025 amb aquest tros d'èxit sota el braç. Zara Larsson, Midnight Sun.

0: tant si ets d'hotel, càmping o casa rural... Aquest és el teu matinal.
1: Oh, mama.
2: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
2: Amb Héctor Huguet.

0: ¡Ay, cuán el amor se acaba tú! David Guetta i Kelly Rowland, quin tros de parella. Abans que David Guetta fitxés ja a Sia per fer moltes cançons, doncs segurament l'escollida era ella, era Kelly Rowland, va fer el Commander, també va fer aquest When Love Takes Over, evidentment, que va ser una de les grans cançons de l'any 2009 dins d'aquell àlbum One Love, una obra mestra de David Guetta, carregada d'èxits, eh? Més enllà d'aquesta tenia el Getting Over You, el Sexy Beach, el Memories, mare meva, tu. No, no, tenia molt bones. El One Love, tenia el Sexy Chic. En fi, 608-7141, recordo, eh?
1: 608-7171.
0: Estem preguntant-vos avui quina és aquella cosa que fas només a l'estiu i no fas la resta de l'any. A les 10 exactes, a la primera intervenció repassarem unes quantes que tinc per aquí en cua. Ara, però, et vull presentar una cançó catalana. Anem a canviar radicalment d'estil amb uns artistes que debuten, almenys aquí a RAC 105, s'anomenen Danny Six i Eve Kitt. Una de les cançons d'aquest estiu, ja veuràs, és molt fresqueta, s'anomena Que s'aturi el temps. Sona aquí, al Matina d'Estiu.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tirit, tirit, tirit. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
3: Clar, tipus directe. Si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de línia directa, estalvies directament.
2: Bona fórmula, eh?
3: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
7: Vine a la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.

0: ha dues coses que és impossible no cantar-les en aquesta cançó. El lo lo lo lo lo lo, que és aquest. Lo lo lo lo lo. I l'altra per mi és quan diu ale ale. On hi va, on hi va? La nova del Doctor Prat sona molt bé, sona d'escàndol. És 100% enèrgica i així es diu, Energia. Va ser la cançó de l'obertura del Tour de França, Le Grand Départ del 2026. Aquest any des de Barcelona, any històric, eh? Les 10 del matí, 4 minutets. Què tal, Catalunya? Què tal, oients de RAC 105? Com anem? Bon dia!
1: Bon dia.
0: Vinga, alegria!
2: Bon dia!
0: Il·lusió!
2: Bon dia.
0: Ara, en tots els idiomes.
1: Bon dia!
0: Ara, en clar i català. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. Un nou matí de dimarts, en aquest cas, animant una mica el personal. Aquella gent que treballa, que sé que sou uns quants, esteu connectadíssims des de primeríssima hora. Ànims a tots vosaltres! I també per aquella gent que merescudament està gaudint de les vacancetes, com és el cas dels nostres companys del Matina Codina, que recordo, tornen el dia 31 amb una temporada renovada amb moltes novetats i que no et pots perdre. Nosaltres seguim obrint el WhatsApp.
3: 608-71-7141.
0: Cada dia fem una pregunteta. La pregunta d'avui és: quina és aquella cosa que només fas a l'estiu i que no fas la resta de l'any? Per exemple, què ens dieu? Hola!
4: Bon dia a tots i totes.
0: Hola.
4: Nosaltres som la Nora i la Mireia des de Girona.
0: Molt bé.
4: I la nostra tradició de l'estiu és dormir fins tard.
0: Ah.
4: I aprofitar abans que no comenci les classes.
0: Ja, ja. Mira, ara que parlàvem de l'Ernest Codina i companyia, jo crec que aquest soroll no els agrada massa, eh? Doncs ara que el poden evitar, bé que fan, bé que fan. Va, més missatges. Ens diuen per aquí. Bon dia. Aviam, més aquesta d'aquí, sí. A la pregunta d'avui. A casa tenim una tradició... Ostres, això és molt xulo, eh? Els divendres d'estiu, que és fer acampada al menjador. Boníssim. Sopem al balcó, traiem els matalassos, veiem una pel·lícula i dormim tots junts amb els gats al menjador de casa. A la nena petita li encanta. Gaudiu del que queda d'estiu. Una abraçada. Doncs em sembla un pla brutal. La veritat que sí, així que... Entenc que li agradi a la teva filla, la petita, perquè a mi m'agradaria igual. Una més. Bon dia, em diuen. Soc l'Aroa. Hola, Aroa, què tal? La cosa que només faig a l'estiu és menjar gelat cada dia. Hosti, tu. Però espera't, que això no és tot. Diu, menjo gelat cada dia, però cada dia d'un sabor diferent. Què? Un moment, com... No, no, no pot ser.
5: Com?
0: O sigui, no, no, és impossible.
1: Què?
0: Però l'estiu quants dies té? 60 com a mínim, no? En fi. Bueno, suposo que alguna vegada, Aroa, repeteixes, no? Doncs, en fi, ens dius a més, va. M'agradaria saludar les meves companyes de feina, diu. Enviar-los una abraçada a les meves companyes que em fan l'estiu més suportable. Que maco, tu, que maco. I ja de pas, m'agradaria que em posessis la cançó de La Perla de Rosalía. Molt bon dia. Doncs vinga, aquí la tens. I pels que s'acabin de connectar, va, digue'm quina és aquella coseta que fas només a l'estiu.
3: 608-71-7141.
0: I també em pots demanar, per suposat, una cançó com aquesta, en aquest cas. La Perla. Bon dimarts.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels teus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200. Que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem. Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
3: Sabies que els esquimals fan la distinció entre 30 blancs diferents? Doncs a Lidl sabem distingir entre un blanc de 18 cèntims la rentada i un altre de 36 cèntims. Saber triar és emportar-te el detergent Formil per només 6,69. Lidl, val la pena.
4: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
4: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Matina d'estiu.
8: Amb Héctor Huguet.
0: El programa més escoltat del teu xiringuito.
9: Ja comença a fer-se clar.

0: ens ho prenem amb calma avui. És estiu, és agost i tenim aquí els Catarres amb aquesta nova cançó que ens presenta el grup d'Aigua Freda, que es diu Diumenge sense drama, així cançó rumbeta, alegre, Estrella d'Am, no podríem dir?
1: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
0: Un grup, per cert, que tindrem a la Mercè, no? Buscarons?
2: Bon dia, això
0: Hola,
2: sembla.
0: Hola, què tal?
2: Hola. Sí, sí, sí, sí, amb els Amics de les Arts, amb el Marcos, amb la Maria Jaume i amb Teràpia de Xoc,
0: eh? Un cartell, no?
2: Queden 5 setmanes, eh? Divendres 25 de setembre. Ganes.
0: Recordo, gratuït, que hi hagi... No. Gratuït, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb aquest cartellàs de luxe. Vinga, arriba el moment amb el Buscarons de fer la secció que fem cada dia patrocinada per Marineland. Secció Remember.
3: L'estiu té un nom. Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
0: I la idea, Albert, segurament és, doncs això, veure quin any viatgem i repassar cançonetes que ho van petar un estiu en concret.
2: Doncs si vols et dic jo quin any hem triat, no? Perquè
0: sisplau.
2: És que no sabia si tenies una veu que ens diria que avui anem al 2015.
0: Mira!
4: 2015.
2: Ah! Veus? No anava jo tan errat. Doncs començo per música electrònica, perquè jo sé que tu ets molt d'aquesta corda.
0: Sí.
2: I és veritat que va ser un any força interessant en aquest estil, però hi va haver-hi una que va despuntar d'una manera increïble, que és el Lean On de Major Lazer.
0: Home! T'haig de dir-te una cosa, jo sóc molt d'electrònica, però sóc una mica hater amb els anys 15, 16, 17, precisament.
2: Què va passar?
0: No, que va arribar, doncs, Chainsmokers, Alan Walker, un tipus d'electrònica molt més baixada de BPMs a nivell rítmic.
2: Més chill.
0: Més chill, que estava molt bé... Però va ser una
2: mica... Bici, no?
0: Jo... Sí.
2: Però hi havia més coses al 2015.
0: Tu diràs.
2: Precisament ahir vam escoltar una d'Enrique Iglesias, com va partir un any abans, però al 2015 va arribar aquesta amb Nicky Jam, que es diu El Perdón.
0: Oh!
5: Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz.
0: Esto no me gusta. T'haig de dir que... T'haig de dir que aquesta cançó és d'aquelles que tinc gravades a la memòria d'un mes en concret, amb una experiència en concret, i fins aquí diré. Fins aquí diré.
2: Val. No, cal que ens obris el teu cor.
0: No, però simplement el poder evocador que té la música, en aquest cas, doncs amb Enrique Iglesias, Nicky Jam, El Perdón, doncs en el meu cas, sí.
2: Clar, tu amb 10 anys menys, un perill.
0: Ai.
2: I vam conèixer un home que era d'aquí. Vam dir, si aquest tio és de Sant Cugat, com és que arriba amb aquesta cosa de ha triomfat a Alemanya i aquí fins ara no el coneixíem? Va passar amb Álvaro Soler i aquest Bajo el mismo sol.
6: Yo quiero que estés el mundo que conteste del este hasta oeste y bajo el mismo sol.
4: M'encanta, està molt guai.
0: T'haig de dir que té aquest rotllo 100% estiuenc, totes les cançons d'Álvaro Soler, aquesta, el Sofia, i ara està una mica desaparegudet, no?
2: Sí, va començar a fer un estil diferent, va començar a experimentar i no ha acabat de... la gent no ha acabat de reaccionar bé, diguem-ne.
0: No ho hem pillat.
2: Però aquesta cançó va arribar a tenir una versió amb Jennifer López.
0: Ostres,
2: que per ser el seu primer single, Álvaro ho va partir, va ser estrella alemanya, jutge del programa The Voice, tot.
0: Under the same sun, no?, deia Jennifer López.
2: Sí, perquè ella molt Puerto Rico, però el tema espanyol, Jennifer López ho porta justet.
0: Ja.
2: No com els nostres següents convidats, que també van ser una revolució aquell estiu amb La Gozadera, Gente de Zona.
0: Home, jo crec que a nivell internacional, cançó de l'estiu, jo crec que va ser aquesta, no?
2: Teníem l'arroz con bacalao del Sarandonga de Lolita i aquí l'arroz con habichuela de La Gozadera. Prefereixo el del bacallà.
0: Sí, no?
2: No sé, arroz con habichuela, jo això no...
0: No, home, no sé, Miami me lo confirmó, molt bé, però... Has provat l'arroz con habichuelas, tu?
2: Per això et dic, no, ni ganes.
0: No
2: sé ni quina pinta fa, però no pinta bé.
0: Ja.
2: Doncs acabem, si vols...
0: Vinga.
2: Amb un estil força diferent. De fet, és una cançó que es va publicar a finals al 2014, però va ser l'estiu del 15 on va tenir el seu gran moment. Aquesta banda de Cincinnati, Ohio, que es diuen Walk the Moon.
0: Ostres!
2: Això, gran èxit que encara viu aquí a Reaction 5, que es diu Shut Up and Dance.
0: Doncs acabem amb aquesta, Albert.
2: Adeu!
0: Vinga, boníssima! Gràcies, maco!

0: Quan la calor apreta, vine a Marineland Catalunya. Gaudeix del parc aquàtic, dels espectaculars dofins i lleons marins, del Magic Boat Show i d'un dia ple de diversió en família.
1: A més, descobreix els Aquatic Days amb 6 euros de descompte.
0: Consulta les dates a marineland.es.
2: Matina d'estiu.
3: El show de ràdio més escoltat
2: a la costa catalana.
4: Ah, sí? Hòstia.
5: I a l'interior també.

0: Rexen 5 Barcelona.
1: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
2: Exclusiva Espon. Concessionari oficial Fiat a Granollers.
3: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
4: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
3: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
5: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
6: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
5: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
6: Esclar, i que...
7: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. Exclusiva Espont. Concessionari oficial Jeep a Granollers.
8: Si ets dels que gaudeix del futbol... Els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
9: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
10: Ja sabem que la música de Rec 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
11: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
12: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
10: Menys Shazam i més Rec 105.

0: vas a l'aeroport?
1: Sí, correcte, sí.
2: Escolta'ns mentre fas cua per embarcar.
0: Matina d'estiu.
2: Amb Víctor Huguet.

0: 1-4-1.
1: Que és bàsicament quina és aquella cosa que fas només a l'estiu i no fas la resta de l'any. Ens diu per aquí, home, la pregunta que feu avui... Doncs mira, ai, ho he perdut ara. On ets? On ets? On ets? Aquí. Vale, bon dia. Jo el que faig a l'estiu i no a l'hivern és beure cerveseta, que em ve molt de gust, però en canvi amb el fred, no tant, saps? A l'hivern, res. Ja de pas em pots posar una miqueta una cançó que vaig conèixer, RAC 105, i que no puc parar d'escoltar, Far del Sud del Sopa de Cabra. Home. Nova de trinca. Vinga, més missatges. 608-7171-41. Aviam, ho estic... Ai, per favor, aquí.
2: Hola, Héctor, sóc el Ricard. Hola. I el que faig molt a l'estiu,
1: sí,
2: és anar a pescar a l'Estartit Durades.
1: Ostres,
2: que guapo. Que tingueu bon programa.
1: Adéu, bonic. Sí, la veritat que sí, anar a pescar és una cosa sovint més de l'estiu, però també es fa a l'hivern, La gent que de debò pesca allà, no, també passa fred i ja... A l'època de l'any que sigui. Ens diuen, bon dia, sóc en Josep de Cardedeu. Jo el que faig a l'estiu i no la resta de l'any és posar-me samarretes i camises molt lletges. És veritat. És la típica cosa que està acceptada, no? Que a l'estiu pots portar una samarreta molt lletja.
3: Sí.
1: Dius, home, és hawaiana, és estiu, no? Sí. Però això sí, ben fresquetes, em diu. Oi tant, Josep de Cardedeu. Una abraçada per tot. Doncs va, digue'm la teva. Quina és aquella cosa que només fas a l'estiu? M'han dit portar una gorra negra dels New York Yankees. Què? M'han dit menjar, doncs, la síndria partida per la meitat i amb cullera. No, m'han dit coses rares. Els divendres sempre dormim a la sala d'estar amb tota la família. Boníssim, eh? Digue'm quina és la cosa que només fas a l'estiu.
0: 608-7171-41.
1: En el meu cas, les migdiades, tu. No sé què passa, però només a l'agost faig migdiades. La resta de l'any, res de res.

0: ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per Laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
1: Aquest és el so RAC 105.
2: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
3: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
1: No podràs canviar d'emissora.

0: Mira, igual que la pregunta del dia, també hi ha cançons que, home, es poden escoltar al gener? Sí. Però segurament sonen força millor a l'estiu, com aquesta de Samuel Jack, Feels Like Summer. Anant a la platgeta, no?
1: Sí.
0: Finestra baixadeta, no? Està bé. Vinga, família, seguim endavant. 608-717-41, obrim el WhatsApp.
2: Envia el teu missatge al 608-717-41.
0: La pregunta del dia és: quina és aquella cosa que feu només a l'estiu? I no la resta de l'any, però vaja, que em pots dir el que vulguis, com fa la Roda. Hola, què tal, Roda?
3: Bonic.
0: Hola.
3: La Roda, escolta, vull felicitar la meva filla, Leire, que fa 17 anys, que està ara medio drogui al jeep, perquè no s'aixeca i res. Felicitar-la, que l'estimem moltíssim, que és una crack i que cap endavant sempre, que no canvi.
0: Molt bé.
3: I res, que l'estimem molt, val? Posa la cançó que et vingui més de gust.
0: Vale.
3: I és el que faig només en aquest dia, felicitar-la pel seu cumple. Va, un petó ben fort.
0: Doncs vinga, per la teva filla, anys i anys, per molts anys. 608-7741, hola.
4: Hola, Héctor,
0: hola.
4: Molt bon dia.
0: Ole, què tal?
4: Soc la Montse Sant Miquel de Balenyà.
0: Hola.
4: Jo a l'estiu m'encanta perquè quan puc faig el gandul. Tot a l'estiu. Perquè amb aquesta calor no es pot fer gaire res.
0: Sí, és que no, res.
4: Va, us dedico una cançó, la que tu vulguis, la poses alguna de que poses al ritme de la nit.
0: Vale.
4: La que tu vulguis, eh?
0: Vinga.
4: I us la dedico amb tot l'equip de RAC 105.
0: Ole!
4: Perquè sou genials. Va, adéu, petons.
0: Adéu, Montse. Doncs vinga, si em donen llibertat, tant la Montse com la Roda, l'única condició era del ritme de la nit. Doncs vinga, va. Aviam què et sembla aquesta. Avicii, el suec, amb el Levels. Bon dimarts.

0: piscina d'estiu
1: a Rec 105.
0: El programa despertador oficial
1: a la teva piscina municipal.
0: Envia el teu missatge al 608 71 71 41.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Get aquí! Ja!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama. Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
2: Amb Héctor Huguet.

0: Un altre d'aquells artistes que sembla que va caure al llac de l'aigua amb l'eterna joventut o una cosa així, no sé. Madonna, 68 anys que faran breus, i acaba de treure disc i cançonasses com aquest Bring Your Love al costat de Sabrina Carpenter.
1: 608-71-7141.
0: Avui us preguntem quina és aquella cosa que només fas a l'estiu i no fas la resta de l'any. I ens diuen per aquí, mira, Héctor, el que sempre fem a l'estiu és dormir tots junts a l'habitació d'una de les meves filles. Què? Diu, ja que és l'única que té aire condicionat. Ah, doncs mira, doncs mira. Almenys en bona companyia, cada nit, està bé. Ens pots posar, si us plau, la cançó de Miki Núñez un altre cop? Faltaria més. Som la Txell, la Bet, l'Anna i en Marc. Moltes gràcies. Doncs aquí tens el més nou de l'Agarenc. Un altre cop. Bon dia.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
3: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
5: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
5: Truca a Verisure al 900 903 744.
7: Verisure.

0: De moment tot. El cafè te l'has pres, ja has anat a la platgeta o què? Sí, estàs content? Estàs treballant o què?
1: De moment estamos muy bien.
0: Així m'agrada, va. Amb alegria, esteu tots ja desperts, connectadíssims.
2: Bon moment.
0: Hola, hola, hola, hola.
2: Bon moment.
0: No, tu ja ho has dit,
3: bon
0: ja ho has
3: dia.
0: Dit. Ara, què tal, Angeleta? Bon dia. Vinga, salutacions de part d'Electroguet. Fins les 12, una horeta més aquí al Matina d'Estiu, animant-vos amb les millors cançons, tant si vas a la platja com si estàs a la feina, i tot això amb els vostres missatges.
4: 608-71-7141.
0: Avui us preguntem quina és aquella cosa que feu només a l'estiu i no feu al llarg de l'any, vaja. Jo he dit, per exemple, fer la migdiada. És una cosa que només faig a l'estiu, no em preguntis per què, però al llarg de l'any és impossible que el meu cos aconsegueixi fer una migdiada. Ens diuen per aquí: hola, Héctor, jo el que faig a l'estiu és anar de xiringuito en xiringuito, ai, que bé, tu, de tapeo en tapeo, amb cerveseta braves, i el que més m'agrada, diu, i un plat de jamó de jabú. Jamó de jabú, però què és això? Va, una més. Hola, bon dia.
5: Bon dia.
0: Què tal?
5: Soc la Marta de Girona.
0: Hola, Marta.
5: El que faig sempre a l'estiu, que no faig la resta de l'any,
0: sí,
5: és deixar-me el cabell arrissat.
0: Oh, mira!
5: Perquè és impossible, i més aquest any amb la calor que fa,
0: sí, sí, sí,
5: allisar-se-la ja amb el secador. Oh, i aleshores és l'únic moment de l'any que porto el cabell arrissat i canvio molt, que la gent a vegades no em coneix. Vinga, que vagi molt bé el dia. Un petó.
0: Merci, Marta. Un petonarro. Doncs ja saps, quina és aquella cosa que només fas a l'estiu i no fas la resta de l'any, tu. M'han dit menjar síndria amb cullera. Com? Sí, sí. En fi, va, jo el que fem sempre, sempre, és posar bona música. Però, home, a l'estiu especialment, cançons com aquestes entren força millor. D'una banda, Pitbull. De l'altra, Christina Aguilera. I aquest gran èxit que es diu Feel This Moment Go.

Semblaven molt llunyanes les dates, però, amics, amigues, no queda tant per l'adeu definitiu dels Oques Grasses, més i mig, de fet. El 5 d'octubre, el primer dels 4 concerts a l'Estadi Olímpic. I clar, hi ha el dubte, n'hi ha molts, però un dels dubtes principals és quina serà la darrera cançó que cantaran davant de 55.000 persones, eh? 4 concerts, 55.000 cada dia, 220.000 persones cridades a gaudir dels últims espectacles de la formació osonenca. I aquest cas, o sigui, aquesta cançó, segurament és una de les candidates a ser la cançó definitiva. Una d'elles, almenys, al costat segurament de Sort de tu, potser, la gent que estimo, amb Rita Pallés. I mira, una persona que estimem molt és l'Enric Font, que està de vacances, està gaudint, evidentment, de les seves vacances més que merescudes. I nosaltres, des d'aquí, simplement li diem que cada desconnecti, que tornarà amb molta força, per si us ho pregunteu, el dia 31 d'agost, igual que el Matina Codina. I aquí teniu la seva nova cançó, que més enllà de presentar el Ja Tardes, també és un gran productor i ha fet una nova versió d'un clàssic dels The Corrs. És això que es diu Breathless, i són aquí, a RAC 105.

0: 99% dels casos tenen solució i sovint és la més fàcil de totes i a vegades la que costa més arribar-hi, però és la més fàcil. I si no tenen solució, home, la solució és prendre-s'ho amb cert positivisme. Això sempre el que ens presenten els Figaflowers. Solucions i no problemes. 2 minutets per arribar a 11:45 i aquí seguim al Matina d'Estiu. Bon dia!
1: Buenos días.
0: Què tal? Com va tot? Va, energia, il·lusió, bona música i, com sempre, els vostres missatges.
2: 608-71-7141.
0: La pregunta... Ui, mare meva! Quin gall, tu. Això pel diàling, de RAC1, per favor. Anava a dir, la pregunta del dia... és quina és aquella cosa que només fas a l'estiu i no fas la resta de l'any. Aviam què ens diu per aquí. Hola!
3: Bon dia, matineros. Soc la Clàudia d'Olot.
0: Hola.
3: Doncs jo el que faig a l'estiu, que no faig la resta de l'any, és pintar-me les ungles dels peus.
0: Ah, ostres,
3: perquè
0: clar.
3: Com que vaig amb sandàlies gairebé tot l'estiu, no m'agrada veure les meves ungles i me les pinto de colorins. Me les canvio sovint o, bueno, jugo una mica amb aquesta... amb aquesta qüestió. Vinga, bon estiu.
0: Bon estiu, bonica. I m'ha enviat foto, eh? M'ha enviat fotografia. Ara mateix el que es porta a les ungles és un color blau turquesa. Preciós, eh? Doncs va, digue'm, en el teu cas, quina és aquella cosa que només fas a l'estiu i no pas als altres mesos de l'any?
2: 608-71-7141.
0: Ara que hi penso, jo, per exemple, jugar cartes, no? Les cartes de tota la vida. Jo crec que es juga molt a l'estiu i tal, sobre taula, però, o als jocs de taula, en definitiva, però durant l'any, no sé, no? Es juga menys. Aquí ens diuen, per exemple, jo sóc molt a l'estiu de menjar pipes. Mira, ja no ets la primera, que m'ho diu. I quedar moltíssim amb les amigues, evidentment. Doncs va, digue'm quina és la teva, el teu costum que fas simplement a l'estiu quan encarem l'última mitja horeta de programa, ara al ritme de Sound of Legend, una versió una mica més canyera del clàssic San Francisco.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
0: Aquest és el so RAC 105.

0: de cara a la benzina.
1: Ai, ai, ai. Sí que és cara, sí. I ja no t'explico com està ara mateix la... És el dièsel, no? Que està caríssim, caríssim, caríssim. Sí, sí, sí. Però també tinc una cosa, eh? Està cara, sí. Però viatges per altres països i dius... Doncs està igual o pitjor, eh? Tampoc... Què vols que et digui? Doncs va, ja sap, digue'm quina és aquella coseta que fas només a l'estiu i no fas la resta de l'any. Nosaltres aquí fem moltes coses. El que mai canvia és que et fiquem grans cançons. Si són de bon rotllet, doncs encara millor. Aquesta ja t'aviso que ho és. Floraida, good feeling! Good feeling!

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, perquè, escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

0: Everybody Get Up and Dance. Tothom dempeus a ballar i a més el ritme de Madonna. Incansable, tu no ho dis sota el braç. El Confessions 2 amb aquest Dance-Teri, entre molts altres. Una de les darreres cançonetes d'aquest matí a l'estiu, que en breus acaba, en breus finalitza. A les 12 recordo l'Abel... Ai, l'Abel, l'Abel Caral, anava a dir. L'Albert Buscarons, ara sí. Però això sí, última tongada de missatgets. El tema del dia era quin és... Quina és aquella cosa que només feu a l'estiu i que no feu en cap altre moment de l'any. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola.
1: Una de les coses que només faig a l'estiu és banyar-me al riu.
0: Ah, clar.
1: Perquè a l'hivern no hi ha qui aguanti l'aigua tan freda.
0: Ja, està gelada,
1: Ja, gràcies.
0: Adéu-siau, bon dia.
2: Bon dia.
0: Hola.
2: La cosa que només faig a l'estiu és cagar-me amb els putos guiris que només fan que donar pel cul a les carreteres.
0: Ai, per
2: favor. Salut.
0: Ai, els guiris, no, home, no. Pensa que nosaltres també som guiris, eh? A vegades, quan marxes fora, també som guiris. Però, bueno, entenc una mica la teva frustració, eh? El meu consell és aquest.
3: Relájate, respira.
0: Respira,
3: venga.
0: Respira. Vinga, un missatge una mica més positiu per tancar el programa. Hola, bon dia.
4: Jo, una cosa que faig només a l'any
0: sí,
4: és...
0: a l'estiu, sí, sí, digue'm.
4: Un cop a l'any només...
0: Vale.
4: És...
0: Sí.
4: És anar a sopar a la platja.
0: Molt bé, ole.
4: Home, adéu.
0: Adéu-siau,
4: bonic. Que tingueu un gran dia.
0: Que tingueu un gran dia, que maco. Doncs sí, mola molt, mola molt. I la veritat que sí, sopar a la platja. Família, fins aquí el programa. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. Demà més i millor, com et dic, l'Albert Buscarons. D'aquí 6 minuts, exactament, s'incorpora... per acompanyar-te amb la millor música i amb els grans èxits. Jo et proposo per acomiadar-me aquesta dels Buhos, molt positiva, i a més amb l'Eire Martínez. Es diu No hi ha pla B. Adéu-siau i fins demà.

0: Escoltes tots els èxits de la música. La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Please welcome Olivia Dean.
0: Aquest és el So Rack 105.

0: fins i tot els meus, els més ateus o els més agnòstics, seguirien la religió que marca Bebe Rexha. Nosaltres, fidels a tot el que predica en forma de cançons com aquest New Religion, la primera en sonar en aquest dimarts 18 d'agost. 12 i 3, què tal?
1: La teva música...
2: Albert
0: Buscarons. Amb gel, amb molt de gel. Això és el que li posem cada dia a l'antena de RAC 105 per seguir passant aquesta calorada de l'estiu 26. Salutacions a l'Albert Buscarons. Bon dia a tots. Ara amb una de les cançons més happy i positives de Taylor Swift. És el Me.

0: La teva música.
1: RAC 105. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
9: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embusta i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105 emissora oficial!

Continua Shakira escalfant motors de cara a la seva residència europea, que comença d'aquí tot just un mes. 18 de setembre, 12 nits, al seu propi estadi Shakira, a Madrid, amb tot el seu repertori de hits i aquesta nova que ha estat la gran revolució de l'estiu del 26. I amb el Dai Dai, el Coti per Coti. Doncs ha fet història a casa nostra. Són els tiets. No puc

Doncs ja li feia falta un dels personatges més mítics de la història del terror tenir la seva pròpia cançó i, a més, convertida en un èxit massiu de la mà de Tame Impala i Jenny de les Blackpink, Dràcula, quan falten només 2 minuts per 1:15 del migdia. Seguim amb col·laboracions. En aquest cas, Adam Levine, el líder dels Maroon 5, en aquests anys també s'ha sumat a altres històries a banda del projecte del seu grup. És el cas d'aquest Locked Away, cançó convertida amb els germans de Rock City.

0: Rex en 5 Barcelona.
1: Raúl, em vetaven no parar d'estirar per entrar galeries del tresillo.
2: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles per Friendly.
1: Vetaven, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males puces que tens.
3: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
4: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
5: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
4: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
6: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
8: Ja som 100.000.
0: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rec 105.
9: Instagram,
0: TikTok,
9: Facebook,
0: X,
9: YouTube.
0: I la nostra web.
8: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat Rec 105.
0: I tu, què esperes?
8: Som a tot arreu.
0: 100.000.
10: I pujant.

El tenim d'actualitat aquesta setmana amb la cançó Mi Chico, que tant i tant sona a Rec 105, però acabem de recuperar un dels primers hits a Jason Derulo. Aquest era In My Head. Seguim avançant. Segon matí de la setmana. Ara amb Artemas i la cançó que el va col·locar al mapa. Déu-n'hi-do, eh? Quin gran encert aquest, I Like the Way You Kiss Me.

0: Gunners també ha tret el seu costat més rumbero en aquesta cançó que es diu Des de lluny, una altra de les que formaran part del seu nou àlbum el 18 de setembre, d'aquí tot just un mes es publica.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: I abans del Fever Dream d'Alex Warren, moment de recuperar aquesta elèctrica de The Kid Laroi i Justin Bieber.

aquesta és Lady Gaga fent la seva màgia una vegada més. Abracadabra. Una de les cançons del seu últim projecte va tenir una de les gires més espectaculars que s'han vist mai a Barcelona i arreu del món, i tant que sí. Busquem-hi a la una. Arribem a l'hora en punt amb Som Seirania.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
0: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
7: Què et passa?
8: Que no em tanca la maleta.
7: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
8: Bé, si trec uns quants banyadors...
7: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisur.
12: Perquè quan confies en Verisur, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
11: Confia en Verisur, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
13: Truca a Verisur al 900 903 744.
14: Verisur.

0: amb Albert Buscaró.
1: No, no, és que aquí ni un de drames, eh? Ni en diumenge ni en dimarts, com avui, 18 d'agost. Amb els Catarres comencem una hora més de música. Què tal? Com va el teu estiu del 2026? No m'ho diguis. Acalorat i acalorada. Sí, doncs aquí seguim, eh? Això no fluixa. Una i quatre minuts. Salutacions a l'Albert Buscarons. Comencem una hora més de música. Aquesta és la teva. Els èxits que sempre et ve de gust escoltar. Aquí tenim, ja ho saps, el millor dels millors a RAC 105. A la teva ràdio també de l'estiu. De seguida, recuperant el número 1 de Rey. L'any passat ho va partir amb Where is my husband. Però abans, una altra d'aquelles que ens va fer suar la samarreta. Alexandra Stan va arribar des de Romania amb ganes de menjar-se el món amb Mr. Saxo Beats.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
4: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
5: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
6: Carglass canvia, Carglass repara.
7: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
8: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
9: Però si aquesta hora la platja està buida.
8: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
9: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
8: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: Val més que en busquem un altre.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

Camins que ara s'esvaeixen. Aquesta és la versió del clàssic de Sopa de Cabra amb la Su i el Món DJ. I donant pas a una cançó que de mica en mica s'ha anat guanyant els cors de tots els oients de RAC 105. La nova de Teddy Swims, el creador de hits com el Loose Control, prepara nou àlbum per aquest 2026 i aquesta en forma d'avançament. Es diu Mr. Know It All.

sempre una màgia especial, les cançons de Bruno Mars, ja que tenen el seu primer àlbum. Clar, vam quedar enlluernats, vam dir, però què és això? Què és aquest talent? Què és aquestes cançons que semblen sortides del passat però que sonen alhora tan modernes? Doncs Treasure era una d'aquestes. En punt, 2:45 de la tarda. Doncs mira, comença a venir la gana pels que estem treballant, perquè ja un cop estàs treballant busques coses a fer a banda de la feina, no? Doncs abans de dinar, aquesta del Max Navarro per vosaltres.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: Per trobar bona música...
3: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
4: Sí, Celo Carti.
5: Mi penya del RAC 105.
6: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
7: Família de RAC 105.
8: Som els Catarres.
9: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
10: Som els Tiets.
11: Sóc el Migui Núñez.
12: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
13: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
14: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
15: El primer cop que em vaig escoltar a la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
16: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
17: no cal creuar mig món.
18: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
19: Un petó i una abraçada, família.
20: Un petonet de part de tots, sí.
21: Això és RAC 105.
22: Un besinho.
23: A RAC 105.
24: Merci, besito.
1: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català.

ventilador. Ja tenim a tota velocitat, eh? Sempre marxa 24 hores. Búhos i Banda Neon amb Bon DJ, grans protagonistes a l'estiu. I aquí arriba, perquè fa 3 minuts escoltàvem Karol G, l'altre gran artista internacional que està ballant pel seu país en aquests moments. Des de Colòmbia cap al món, Shakira.

0: aquesta és la cançó que vam presentar l'estiu passat. I és que no hi ha estiu sense cançó de Tietz. I aquesta, els seus concerts, ho rebenta de quina manera. El tàndem, camí de les dues ja de la tarda d'aquest dimarts.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Aquí seguim plegats un dia més d'estiu del 2026 a RAC 105. De seguida amb una de les cançons que acompanyen aquesta època, el Michiko de DJ Goja, però abans, Old City.

0: cançó de Sidherland, que ha estat una autèntica revolució aquest 2026.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: I que té aquesta nova versió amb la Paula Cups. Amb el Tu Tuturu ens col·loquem a les 2:05. Què tal? Així són el teu dimarts d'estiu a RAC 105. Salutacions a l'Albert Buscarons. I nosaltres, mentre fa aquesta calor, seguim invocant a la pluja. Ja diu en Pitbull i Marc Anthony, que plogui, que plogui. Rain over me.

0: teva música.
1: RAC 105. Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
1: Truca a Verisure al 900-903-744.
3: Verisure.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
5: Vine a la castanyada del Cabró Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera a Montmeló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105 emissora oficial.
6: La teva música.

Daniel, tranquil·la, que si no has pogut anar a Eivissa, potser no tenies cap gana, però si era el teu desig i no has pogut anar-hi, nosaltres et portem un trosset de l'Illa a l'antena de RAC 105 amb aquesta cançó de Another. Talk to you! Ja sé que és de les que et posa la pira ben posada aquests dies. I el 18 d'agost ja és oficial que queda més i mig perquè els Oques Grasses s'acomiadin definitivament del seu públic. Quatre dates a principis del mes d'octubre a Estadi Olímpic Lluís Companys. Allà hi serem celebrant la vida i les seves cançons. Aquesta és Torna a ser jo. A la fi.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

d'aquí un mes es posa en marxa la maquinària de la gira mundial d'Olivia Rodrigo. Que deu tenir moltes ganes de començar a presentar en directe les cançons del seu tercer àlbum, cançons com aquest Drop Dead, que ens deixa en punt a 2:15 de la tarda. Ara, Ain't Nobody!

0: Rec 105 Barcelona.
1: Raúl, em acaben no parar d'estirar per entrar a Galeries del Tresillo.
2: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles per Friendly.
1: Beethoven, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males puces que tens.
3: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

0: tonight.
1: Doncs tonight, a veure què passa tonight, que tot i ser dimarts, el mes d'agost, cada dia sembla una festa, eh? Després del We Are Young de Fun, parlant d'estiu, hi ha cançons que sempre tindrem marcades i associades a aquesta època per molt que passin els anys, i és el cas de, evidentment, la Marina està morena.

moltes ganes de tornar a veure Maria Jaume en directe i per això la portem a la Mercè de RAC 105. Divendres 25 de setembre, avinguda Maria Cristina al costat de Marcos, dels Catarres, dels Amics de les Arts i de Teràpia de Xoc. Tindrem festa i drama, una mica de tot, que és la dualitat d'aquest àlbum, molt centrat en les experiències a la seva terra i al seu poble. I aquí seguim. Així són el teu dimarts d'estiu a RAC 105. Ara amb Ana Mena, Belinda. Aquestes són les 12.

0: Queda tot just un mes per la gira, més aviat la residència europea de Shakira Madrid. 18 de setembre, 12 nits, celebrant els grans hits de la colombiana, el més recent, aquest Die Die.
1: La teva música, amb Albert Buscarons.
0: El futbol continua generant notícies, eh? Avui presentació a Can Barça, si això que s'hagi acabat el Mundial, té res a veure. Les 3 i 2 minuts, d'aquesta manera et saludem en una nova hora de música. És dimarts 18 d'agost, salutacions a l'Albert Buscarons. De seguida amb Joe Kiri, alias Joe, que no sabem com no continua aprofitant aquest moment d'èxit per publicar nova música, però

0: Il Signore, Damiano David, una altra de les seves cançons d'aquesta estrella internacional arribada des d'Itàlia. Una autèntica superestrella, com diu aquesta cançó, que ja no és una cançó, ja té categoria d'himne, categoria de hit que passarà a la història, i tant que sí. És Aitana.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

Seguim confirmant que Dua Lipa no té cançó dolenta. Aquesta és una altra d'aquestes propostes seves tan motivadores i que també de gust escoltar sempre. Després del Physical arriba una altra de les imprescindibles de l'estiu. Ugel, Solto, aquesta és Jamaican Bam.

0: sol, caloreta, platja...
1: I la teva música.
0: Què més vols?
1: Nosaltres, que no canviïs d'emissora per res del món.
0: RAC 105.

un altre artista que torna a Barcelona amb doble concert al Palau Sant Jordi el mes de maig del 27 i tens moltes entrades disponibles, hem de dir. Gracie Abrams, aquest era el That's So True, el seu gran èxit, per seguir embogint ara el ritme de Niles Barkley. Crazy!

I després d'aquest hit eurovisiu drama de Tommy Cash, segueix el ritme, ja ho veus, no afluixem. Seguim amb la cinquena posada directes a les 4, ara amb Purple Disco Machine.

La dieta, com diuen ells, els diets, els diets, i com sigui. És igual el nom, ens agraden les seves cançons. Èxits com aquest Bailoteo formen part també de les nostres playlists d'estiu, i tant que sí. I amb ells ens col·loquem ja al final d'aquest primer tram de la tarda. De seguida, la Nayara Fernández amb molt més, perquè, escolta, són i les 4, encara queden molt dimarts per endavant. Salutacions a l'Albert Buscarons. Recuperem el primer número d'Ariana Grande. La cançó amb la que vam conèixer, una veu que ens va sorprendre. Vam dir, ostres, quina potència. Pinta a fer carrera de fons i en futur. I aquí la tens, tota una estrella, amb aquest Problem.

0: Trevor Hodgson, això que es diu Dràcula.
1: La teva música
2: amb Nayara Fernández.
0: Quasi les 4 i 4 de la tarda, dimarts 18 d'agost del 2026, salutacions de Nayara Fernández. Aquí estarem, com sempre, de 4 a 9 a Rack 5 amb la millor música, com mira, la que ve ara, que és Katy Perry, que el 2 de setembre estrena als cinemes. Un del The Life's Tour.

0: Marcos amb Caca demà serà per ell una nit que no oblidarà mai, ja ho ha dit a les seves xarxes, perquè actua a la mitja part del Joan Gamper a l'Spotify Camp Nou, amb aquesta que es diu Festuc.
1: Un xarro!
2: Sí, està guapo.
0: I aquí no parem la festa. En aquest cas tenim a Eduard Maya, que fa ja 18 anys, 17 anys, de fet, que ens portava aquesta cançó ben electrònica per animar aquesta tarda de dimarts aquí a RAC 105. I té com a títol Stereo Love.

Doncs perquè teníem a Aitana, que li encanta tenir connexió psíquica amb gent, i per altra banda tenim la següent artista, que és molt amorosa, també és bastant intensa, el que passa que a vegades l'amor pot ser dolorós, i d'això parla la següent cançó de La Por, enamorar-se molt ràpid, massa, massa ràpid. És Taylor Swift, que el que no vol és passar un cruel summer.

Charlie Puth, aquest estiu ha estat el Tiny Desk i va començar amb aquest hit del pop, We Don't Talk Anymore, una col·laboració que portava fa ja un temps amb Selena Gomez. RAC 107. Qui també va estar al Tiny Desk, però ja fa uns anys, és Douchi, que té aquest hit, aquest himne, aquest tot, aquesta tamacla, que es diu Anxiety.

0: Mars, que va aparèixer en el concert de Karol G per sorpresa, per cantar aquesta balada tan bonica, Risky Roll, i també van aprofitar per gravar una mica de la, del videoclip que sortirà properament de la seva col·laboració, que es dirà Estil.
1: La teva música. RAC 105.
0: I 3:15 de la tarda, de seguida,

0: Queda just un mes perquè acabi la Ray Jepsen tregui el seu àlbum doble titulat Day and Night, un àlbum que portarà sintetitzadors, pop de ball, també tindrà alguns temes així més orgànics i psicodèlics. Però mentre estan aquí a RAC 105, mentre esperem, tenim aquest èxit del 2015, també bastant poper, que es diu I Really Like You.
1: La teva música. RAC 105.
0: I d'una cosa més popera, passem a algú molt més electrònic, una barreja d'aquest clàssic del 78, però en aquest cas de la mà de Cyril. Per si no coneixeu el títol, jo us el dic. És Stumbling In.

0: aquesta és la cançó que té Dissuims escollit perquè sigui un nou capítol després d'èxits globals com Lose Control. Es diu Mr. Know It All i parla de l'autosuficiència en l'amor.
1: Amb Nayara Fernández.
0: Són les 5 i 3 d'aquest dimarts 18 d'agost del 2026. Salutacions a Nayara Fernández. Aquí estarem, com sempre, de 5 a 9, de 4 a 9, gaudint de la millor música com la que ve ara, que ja està preparant la seva residència. I és que d'aquí molt poquet actua a Madrid 12 concerts. La seva residència és Shakira, que ens ve a celebrar la solteria.

0: música.
1: RAC 105.
2: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
8: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
9: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.

0: tranquil·litat.
1: Confia en Verisur, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Truca a Verisur al 900 903 744.
3: Verisur.

0: una baqueta dient com se sent que l'àlbum ja surt la setmana que ve, i és que sí, tindrem el seu nou àlbum amb èxits com aquest, Fever Dream.
1: RAC 105.
0: I ara recuperem una cosa del 2011, és de Capital Cities, i s'ha dit que és l'himne optimista d'aquella dècada, Safe and Sound.

Zara Larsson, que fa molt poquet ha rebut queixes per al preu de la seva gira, perquè molts s'han queixat de que, bé, és una mica car. Però aquí seguim a RAC 105 escoltant cançons com aquesta, Midnight Sun. De seguida, New Religion de Baby Rexha i Faithless, però abans, Aitana, que ens porta En el cotxe.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Raül, em vull separar.
2: Però què dius?
1: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per a tu i una per a mi. Separadetes. Això sí, en Beethoven seu amb mi. Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
0: La temporada passada al Ja Tardes.
3: Ens ho vam passar molt bé.
4: Que m'ha fet gràcia, mira.
5: Eres el mejor del mundo mundial, ese DJ sin igual, que por la tarde te pincha canciones que te traen bonitas emociones. Todo el mundo sabe quién es, el chavalito de Granollers. Ese es Enric Font.
6: Toma ya.
5: Que mola mogollón.
6: ¡Ole tú!
5: Enric Font, sí. Que tiene un gran...
6: ¿Qué? Vale. Ja, ho tallem aquí perquè...
0: Si en vols més, el 31 d'agost tornem de 5 a 9 a RAC 105 amb Enric Font.
7: Va, que ja tarda.
0: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.
8: A la meva...

Això és el que ens portaven Panic at the Disco al 2018 com part de l'àlbum Pray for the Wicked. Aquests són molt més pop rock, rock alternatiu, podríem dir. Es diu High Hope. I res, 5 minuts de 5:45 de la tarda aquí a RAC 105. I una cosa molt més pop rock, passem a algú més tranquil·let per així seguir la tarda. És de Billie Eilish. I es diu Birds of a Feather.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: rescate com a títol Mi Chico.
1: RAC sencer.
0: I d'una cosa més internacional passem a algú d'aquí, de casa. És Miki Núñez, que té aquesta proposta per ser la cançó de l'estiu i també així amb un to escà i es diu Un altre cop.

aquesta versió de part de la cantant Megal, de la cantant belga Kate Ryan, que va convertir aquest himne pop-rock melancòlic dels anys 90 en un gran èxit de la música eurodance i electrònica a tota Europa. I res, falten 4 minutets perquè siguin les 6 de la tarda aquí a RAC 105, així que anem cap a Itàlia. Hem passat de Bèlgica a Itàlia amb el nostre estimat Damiano David, que fa ja un temps ens portava això que es diu Born with a Broken Heart.

0: ja sóc a casa. Mare meva, que ràpid passen les vacances. Ara toca desfer la maleta d'estiu i a preparar la del Getardes. Aviam, auriculars, el mòbil pel WhatsApp, les baguetes... I noves seccions. Música engrescadora i el bon rotllo de sempre. Mira, ja ho tenim.
1: Ja em dius ara.
2: De 5 a 9.
1: Tic-tac. Tic-tac.
2: Torna al

0: teva música.
1: Amb Nayara Fernández.
2: Aquí teníem l'èxit de Rey, Where is my husband, que jo crec que ja s'ha convertit en la insígnia d'aquest artista. Són les 6 i 3 salutacions de Nayara Fernández. Aquí ve 3 horetes de molt bona música. Perquè mentre Rey busca encara el seu amor, aquí tenim a Ed Sheeran, que ja l'ha trobat, i ens ho explica en aquesta cançó, que té com a títol Shape of You.

0: teva música.
1: RAC 105. RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
2: Alexa, posa RAC 105.
3: RAC 105.
4: Google, posa RAC 105.
2: Siri, posa RAC 105.
3: La teva música.
2: Microones, posa RAC 105.
4: Aspiradora, posa'm RAC 105.
3: La teva música.
1: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
6: Vine a la Castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!

0: RAC 105.
1: Aquesta col·laboració internacional de la colombiana Shakira juntament amb Burna Boy, que va sortir aquest 2026, i mira, també parlarem ara de col·laboracions, però en aquest cas de fa dos anys i d'aquí, de casa. Són el grup valencià La Fúmiga amb els Tiets. I el seu Covards.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Ai, aquesta Olivia Rodrigo que està tan enamorada que ens ha fet, de fet, un disc d'enamorament i també de desenamorament, que té cançons com aquesta, aquest èxit, que es diu Drop Dead. I nosaltres seguim amb Coldplay, però amb aquesta cançó que es diu Adventure of a Lifetime, una que va canviar per complet tota la seva trajectòria musical.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
2: Ja sabem que la música de Rec 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
3: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
4: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
2: Menys Shazam i més Rec 105.

Quina bona manera d'animar aquesta tarda de dimarts amb això que ens portaven ja fa 12 anys Pitbull i John Ryan, que es diu Fireball. I'm a fireball. I és que aquí a RAC 105 la cosa no para i seguim animant aquesta tarda. Com esteu, de fet? Perquè aquí s'està bastant bé, perquè tinc l'aire condicionat, perquè és que si no faria moltíssima calor. Però bé, aquí seguim, en aquest cas amb una col·laboració de Rose i Bruno Mars. Que es diu així, Apachem.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el

0: Va ser el primer número 1 que tenia The Weeknd a la llista Billboard Hot 100, transformant-lo així en una estrella del pop mundial. I mira, que és que queda res, 13 dies per veure'ls aquí a l'estadi olímpic Lluís Companys.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Queden 4 minutets perquè siguin les 7 de la tarda aquí a RAC 105, així que acabem l'hora amb Lady Gaga i el seu The Dead Dance.

0: Els catarres mai es cansen de fer èxits com aquell que ens portaven ja fa uns mesos, diumenge sense drama, i els podrem gaudir quin dia? El 25 de setembre, a l'Avinguda de Maria Cristina, a les 8:30, celebrant la Mercè, aquí a RAC 105.
1: Tots els dies que vindran.
2: La teva música
3: amb Nayara Fernández.
0: Doncs les 7:03, quasi ja quasi res, queda 30 segons perquè sigui les 7:04 de la tarda d'aquest dimarts 18 d'agost del 2026. Salutacions de Nayara Fernández. Aquí estem dues horetes més amb la millor música, com la que ve ara, que també és de casa. Són Siderland i Paula Cups, que ens porten al seu tutu.

0: La teva música. RAC 105.
1: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
2: Carglass canvia, Carglass repara.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
4: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
4: Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure. La teva música.

0: És el senzill que ens portava Calvin Harris juntament amb la cantant britànica Clementine Douglas. Ja va sortir fa res, un anyet, i és un èxit sonant aquí a RAC 105.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: I mira, aquesta cançó se li vull dedicar al meu pare i a totes aquestes persones que estigueu a l'hospital i passant un molt mal moment. Perquè, com diu l'Aitana, vosaltres sou unes superestrelles.

0: ens va sorprendre molt Katy Perry quan va treure aquesta cançó, perquè va marcar un canvi de ritme a l'artista, l'apostar per una cosa molt més reflexiva i madura en contrast amb els grans èxits de pop que portava fent.
1: RAC 105.
0: I res, 4 minutets perquè siguin 2:15 de la tarda aquí a RAC 105. De seguida tindrem a Megan Trainor amb els seus Criminals, també Banda Neon, Buos i Mon DJ amb el Ventilador. Però abans passarà per aquí Sound of Legends.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
0: La temporada passada, al Ja Tardes,
2: ens ho vam passar molt bé.
3: Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu!
4: Mare meva!
3: Mira, concretament 6 minuts i 12 segons.
4: Dios mío, és gravíssim!
0: Si en vols més, el 31 d'agost de 5 a 9 a RAC 105 amb Enric Font.
5: Va, que ja tarda!
6: Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, onze, dotze, tretze, catorze...
7: Ja som 100.000.
0: 100.000. Uneix-te a la comunitat RAC 105.
8: Instagram.
0: TikTok.
8: Facebook.
0: X.
8: YouTube.
0: I la nostra web.
8: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
0: I tu? Què esperes?
8: Som a tot arreu.
0: 100.000.
9: I pujant.

Per aquí tenia en banda neon, Buos i Mundege, que ens portaven el seu ventilador. I res, 5 minuts de 7:45 de la tarda. La següent cançó és un himne d'empoderament, Independència, per rebutjar a totes aquestes persones que et venen a una festa i creuen que et coneixen. Doncs mira, tu el que els has de dir és lo següent. You don't know me.

0: it's Taylor Swift.
1: Rex and Sing.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: la flower. Se lo cartiti. Day, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitación per la consulta. Figa flower.
1: Rex. Aquí teníem Figaflogues amb la seva bachateta catalana. I res, queden 4 minuts perquè siguin les 8 de la tarda i per acabar bé tenim a BTS, que fa molt poquet ens vam enterar que un d'ells té una gran pèrdua auditiva, així que des d'aquí molts ànims.

0: mundial i que sempre posem aquí a RAC 105. Es diu Dràcula. I però comencem molt bé aquesta última hora de la teva música.
1: Amb Nayara Fernández.
0: Perquè sí, són les 8 i 3 d'aquest dimarts 18 d'agost del 2026 i jo ja, què? Em queda una horeta per estar amb vosaltres. Així que el que farem serà primer celebrar la vida amb ginestar.

creixement personal i a dia diu a una etapa. De seguida passaran per aquí oques gràcies amb el seu sort de tu, però abans ens animem una mica amb Keisha i el seu Die Young.

105. Era Irene, que sempre ens sorprèn amb cançons com aquesta, Connexió Psíquica. I mira, ara tenim Imagine Dragons, que aquesta cançó van fer un petit homenatge.

0: Rec 105 Barcelona.
1: No.
2: No, tampoc, tampoc.
1: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
3: Ho, ho, ho. Era així?
1: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
4: No puc. Ja s'ha acabat el gat. Una frase.
1: Però estic a punt de despeiar.
2: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
1: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
4: Oble Ronald.

0: Actualment està celebrant una dècada de trajectòria musical amb la seva gira On The Road Again, amb cançons com aquesta, aquest hit que es diu There's Nothing Holding Me Back.
1: RAC sense.
0: I aquí no parem amb èxits com el d'Alex Warren, que li va fer conèixer gràcies a aquesta cançó. És Ordinary.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

I és que sí, falten res, 6 minutets perquè siguin les 9 de la nit aquí a RAC 105, així que jo em començo a acomiadar. Moltes gràcies, sóc la Nayara Fernández. I com sempre, estaré aquí de 4 a 9, re, em queden 10 dies, però jo sempre us acompanyaré com aquesta de Sabrina Carpenter, que es diu Man Child.

0: No.
1: No, tampoc, tampoc.
0: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
2: Ho, ho, ho. Era així?
0: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
3: Ja s'ha acabat el gat. Una frase.
0: Però sí que em puc despeiar.
1: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
0: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
3: Oble Ronald.
4: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: this horn?
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el so...

0: Rita Música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat
2: 15, 22, 24, 34 i 42, i els sols, el 4 i el 7.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: La teva música.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

0: Aquest estiu descansa, treballa o fes el que puguis.
1: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
2: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: Tan.
1: La teva música. L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.